0: Continuamos en Ser Deportivos Castellón. Lo hacemos con el análisis de la actualidad albinegra de la mano hoy de Luismi López. Hola Luismi, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Y de Alex Cervera. Alex, ¿qué tal? Buenas Esprada.
2: Hola, buenas Prada.
0: Luismi, yo creo que muy buena noticia, ¿no? La que conocimos ayer, la renovación de Diego Barri hasta 2028.
1: Sí, claro, esa ampliación de contrato, él tenía hasta el 27, se le amplía una temporada más. Lógicamente hay que aplaudir la decisión del Castellón, de la directiva, pues porque Barri ha sido un hombre vital, ¿no? Los números así lo dicen, y un equipo que se basa mucho en los datos y en los números, pues lógicamente Barri es de los que más ha destacado en la última temporada sobre todo, ¿no? Porque se ha ganado esa ampliación de contrato, porque es un hombre clave en el esquema táctico de Pablo Hernández, en el centro del sistema del Castellón, y lógicamente es un hombre que va bien por hacia adelante, va bien hacia atrás, recuperaciones, pases de balón, etcétera, y por lo tanto es una gran noticia la confianza que se le da a Diego Barri de cara a esta temporada con esa ampliación una más hasta 2028.
0: Buena noticia a mes, Alex, que se anuncie antes de comenzar la temporada y que ya tenga esa confianza el jugador, no mes comenzar la temporada de que tenga un año mes de contracte.
2: Sí, perquè jo crec que és guai, Luismi, no? Ha sigut un home fonamental per al joc de l'equip. Quan vas començar la temporada passada, recorde tímidament que el parecia com que també és veritat que és un paio de 1,80 i pico, quasi 1,90, i els homes alts es costa més d'agafar el ritme, els jugadors més elèctrics, més xicotets, de seguida agarren aquesta punta de velocitat. I quan ell, és més, quan ell va estar tocat, que recordem que va fer la quinta targeta groga, mitja secció, després va tornar a un partit, després va baixar a fer un altre per molèsties, l'equip ho va notar. I ja no és pel que dona per l'equip, sinó què és el que passa quan ell no està en l'equip. I per a mi va ser un dels peus fonamentals de Pablo i que li dona, a part d'un futbol bestial, pot jugar de 6, pot jugar de 8, es compenetra fantàsticament amb Guerena Barrena. Jo crec que de meitat, jo crec que de la jornada 10 endavant, jo crec que un dels fixos, i que sabies, jo quan me preparava la prèvia del partit, a Barri jo ja me'l ficava sempre, dic, el 8 de mig centre. A lo millor juga de 6, a lo millor juga de 8, però jo sé que Diego Barri està, o sigui que crec que ho fa molt bé la direcció esportiva, crec que ho encerta, crec que és un encert per a ell, és un encert per al club, se fa sobrevet, te dona tranquil·litat i te dona aquest saber que aquesta temporada estarà amb nosaltres i la temporada que ve també, i no pots començar a sentir cans de sirena per si se pot anar a un altre lloc. Sí. Que ell ha caigut de peu i això és lo important.
0: Además, Luismi, és un jugador, lo ha comentado un poco Alex, quizá no es de los más llamativos sobre el terreno de juego, pero se nota más cuando no está que cuando está. Se nota todo lo que aporta el equipo.
1: Sí, claro, claro, lo decía Alex muy bien, ¿eh? Se nota cuando no estás, cuando de verdad se ve que hace falta, ¿no? Y que su trabajo, a veces oscuro, pues es fundamental para el juego del Castellón. Tanto, ya te digo, tanto a los centrales como en ataque, porque aunque es un hombre que no se prodiga mucho en el ataque, aunque marcó este año 4 goles y me parece que tenía 3 o 4 asistencias, sí. Lógicamente es un hombre importante porque en esa presión alta que hace el equipo tiene también un factor importante en las recuperaciones, ¿no?, de balón, y eso es decisivo también en lo que quiere hacer el planteamiento de Pablo Hernández. Por lo tanto, es lógico que ante la posibilidad de que vuelva a hacer otra gran temporada, pues el Castellón también se blinda para que no acabe el contrato al final de la próxima temporada y tenga un año más, ¿no? Porque, claro, es arriesgar mucho de que vuelva a hacer una temporada espectacular y los otros clubes se fijen en él, como se han fijado ya esta temporada, y entonces al finalizar el contrato pues pueda marcharse libre. Claro. Entonces, lógicamente, ese blindaje es importante e interesante, tanto para el jugador, que además es un hombre que está aclimatado muy bien a Castellón, a la afición y a las exigencias del club, lógicamente esté tranquilo y pueda jugar a las mil maravillas este año también.
0: De eso quería hablar también, de este año, de aquest any, Àlex, perquè jo crec que apunta una altra vegada a ser un home important i a ser un home titular. Veurem qui és la seva parella, perquè l'any passat va fer molt bona parella amb Beñat Guerena Barrena, ara ja no està, el jugador de l'Atlètic de Bilbao, pot ser amb Jari Black, amb el futbolista holandès, veurem com forma aquest centre del camp del Castelló.
2: Jo crec que si és en Black, ell serà més un 8 que un 6. I si és el Ndoue, per exemple, evidentment serà més un 6 que un 8, serà un perfil més, més d'eixida de baló, més de guardar la posició entre el davanter, el mitja punta contrari i estar per davant dels dos defenses centrals nostres. I pense que per ahí pot anar Estir, no? No sé si tal volta si Fran Castillo juga ahí, si Álvaro...
0: Álvaro, potser...
2: Jo crec que sí, penso que pot ser Álvaro que pot donar-li aquesta eixida de xoc amb valor, però com ara mateix és un meló per obrir, ara mateix en aquest doble pivot crec que tenim clar que un serà Barri i l'altre no ho sabem. No sabem si serà Blas, si serà Álvaro, si serà Fran Castillo, que potser també pot jugar en mitja punta, pot caure en banda, i en un cas d'emergència podria jugar hasta Suero en esa posició i jugar en un 4-1-4-1, per exemple. Mm. És un dels fixos i el que sí que tinc clar és que Barri té cabuda en l'equip, sí o sí, perquè ho ha demostrat, i és que a més és que ho diu Batros, és que és un tio que ha caigut de peus hacia Castelló, és un tio que respira bon rotllo, l'escoltes, el peus, el sents i dius, és que este tio transmet bona sintonia. Llàstima que no hagués pogut vindre un parell d'anys antes perquè l'haguem xalat amb un Tomés. I és un d'aquests capitans que no li va faltar el braçalet per a demostrar tot el que és un gran jugador de futbol, sense ser espectacular, sense fer grans goletes, sense fer xuges de fora d'àrea a marcar supergolazos, no. És que el seu treball és tan fort i és tan bo que és imprescindible per a nosaltres. Jo crec que és dels poques que té el lloc. Ell, tal volta, juntament amb Alberto i un parell més, són dels pocs que tenen el lloc assegurat.
0: Totalment. I va ser un dels que va començar, o el que va començar, si no recorde malament, amb el tema del ICC, no?
2: Sí, sí, exacte. A més,
0: va ser ell.
2: És això, que és el que te dona esa xispa,
0: sí, sí,
2: no?
0: Que, sí.
2: I en les redes socials, és un tio graciós, a més un tio templat, un tio guapo, un tio graciós, crea bon rotllo, el veus i a millor me veus a mi, dius, és que aquest tio és malcarat, o te veu ben a tu, i dius, mas, David és que és molt templat, o Luismi, quan el veus, dius, ai, quin respecte a aquest home, però dona, Luismi, con todo el cariño del mundo, eh?
0: Que zalamero eres,
3: sí, clar, està claro.
2: Però sí que és veritat que Diego Barri respirava un rotllo, una sonrisa contínua. Quan les coses, mira, ara m'ha vingut al cap, quan les coses van anar una miqueta que se van entortir en aquell moment en què l'equip no anava bé, ell va ser dels que me'n recorda que era dels que traïa el discurs, dels que hi a parlar, també és veritat que hi havia molts estrangers i ell era dels pocs que parlaven castellà, com el que diu, i era dels que vaig dir i va dir, confieu en nosaltres, i al final vau confiar i vam seguir la seva paraula, i és el que tu dius, l'ICC, li podem donar el 80 o 90% d'ell.
0: Sí, sí, sí, i això ja se ho emporta per a tota la vida.
2: Que vaig buscant ja el lema per a esta primavera, per a aquest temps de Nadal, el serà sí.
0: Que vaig fent pluja d'idees, Diego Barri, perquè d'ací a uns 7-8 mesos a veure si ha de començar amb una altra campanya el Club Deportivo Castellón. Esperem que sí. Luismi López, Àlex Cervera, moltíssimes gràcies, una abraçada als dos.
2: Una abraçada. I molt d'ànim a la gent que va repegar els carnets, que m'han dit que ho diguera, que fa una solana terrible, que la gent s'emporta de paraigües, per favor.
0: Correcte. Moltes gràcies als dos. I sí, també ho volíem comentar, alguns aficionats del Castelló ens van comentar ahir que van estar fent cua per a replegar els seus abonos d'aquesta temporada i que van passar pues, molta estona al sol i que no va ser una experiència agradable la que van passar alguns aficionats ahir del Club Deportivo Castellón, que tot s'ha de dir. Anem ara amb una altra pausa, no res, un momentet, i tornem a la informació del Villarreal Club de Futbol.
4: Otro verano pensando lo mismo. De este año no pasa que me lo cambio.
5: Este año, cámbialo, pero de verdad. En Norvent instalamos ventanas, puertas, pérgolas bioclimáticas y cerramientos a medida en cualquier rincón de la provincia de Castellón para que, en casa, por fin, se esté bien. Descubre más en Norvent.es.
6: ¿Sigues buscando casa como si fuera misión imposible?
7: Eso es porque no has llamado a Inmobiliaria Núcleo.
6: Ellos tienen lo que necesitas y sin complicaciones.
7: Sin trámites interminables ni sorpresas. Solo el hogar de tus sueños rápido y fácil.
6: Inmobiliaria Núcleo. Tu casa en un clic. En inmobiliarianúcleo.com o en Avenida Valencia 79.
8: Gasolinera Alsa y Servi. La mejor calidad al mejor precio. Reposta tu vehículo con el mejor combustible. Certificado por Intertek. Ahora el low cost no es sinónimo de baja calidad. Alsa y Servi. El mejor combustible ahora certificado al mejor precio. Alsa y Servi. Carretera Villarreal Burriana.
9: Boca
3: Fashion Plus.
9: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
10: Nace Ignite, el gran encuentro internacional que redefine el futuro de la cerámica. Los días 28 y 29 de septiembre, Castellón se convierte en el epicentro global de la innovación. Sostenibilidad, arquitectura y tecnología inteligente se unen para transformar la industria. No te quedes atrás y anticípate a los grandes retos del sector. Organiza la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete ya en ignitecongress.com. El futuro de la cerámica empieza hoy.
11: Este verano, que el calor se quede fuera. Renueva tus ventanas con Tecniventana y disfruta más de tu casa. Tecniventana, ventanas para vivir mejor.
12: Ser Deportivos Castellón.